rebelle d'elle. Si nene mada, on a yi maha amouni, o hollima, kulle aduna, hadi wakilo da, njaharo genda mada, o tawa yama, tawa hesu nani ginnabi mada.